5 FM i Mainalla Cascanquichi Guauquicuna Panicuna i Ostaitanchi que és a Minchasunquichi Zapacamata a Suandranja Hermanullai Pastor Jesús Atiquiparramos Napaico i Jampach Munaita.